0: Bona vesprada. L'Associació de Víctimes Mortals d'Aneu 29 d'octubre ha denunciat avui dijous que el missatge és alert que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat va enviar als telèfons mòbils a nit a les 10 i 8 de la nit. Va arribar molt tard, segons ells. Una vegada més, diu, no va servir per evitar el perill. La qual cosa, diuen des d'esta associació, que és imperdonable. Una associació que considera més una greu irresponsabilitat que la Generalitat Valenciana no suspenguera ahir per la vesprada l'activitat laboral, la qual cosa va posar en perill, diuen, a moltes persones en els seus desplaçaments de retorn a casa. Al respecte, el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, ha eixit al pas d'aquestes crítiques i ha dit que la població estava avisada, fins i tot de forma molt conscient.
1: Un alert no s'envia per avisar de que va a llover. Los días antes surgen ya los avisos en base a la información que remite AEMET. En el caso de la Comunidad Valenciana llevamos un aviso por alerta naranja, no por alerta roja, y que se habían hecho todos los avisos correspondientes, se habían facilitado toda la información a los municipios.
0: Per cert, que les incidències en la xarxa de Metro València a causa d'aquestes pluges se centren en les línies 1 i 2 i encara que la circulació es manté al metro i al tramvia, persisteixen algunes alteracions en la regularitat, els retards i supressions puntuals. Entre les principals afeccions assenyalen problemes de comunicacions, avaries, incidències en desviaments de la xarxa de tramvia i passos a nivell amb barreres avariades.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Pues bien, comenzamos las 12:32 y vamos a saludar pues a una persona que, hombre, siempre que hemos recurrido a él, siempre ha estado ahí, que nos ha acompañado en muchas ocasiones, que nos ha contado muchas cosas sobre Alcira y que a partir del próximo 1 de octubre pues va a estar de alguna forma a modo de colaboración con nosotros, participando unos minutos con un espacio que se va a llamar En Directo y de Perfil. Aureliano Lairón, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Luis. Hola, Luis, y hola a tots. Iniciem, efectivament, a partir d'este dijous, una col·laboració setmanal en Onda Cero La Ribera dins del programa Más de Uno La Ribera. Es tractarà d'una minisecció que anem a titular, com molt bé has dit, En Directe i de Perfil. I vull, abans que res, agrair-te a tu, com a coordinador de redacció i continguts de Onda Cero La Ribera, que eres amic des de fa anys i una persona d'on he fet molt generosa, el que hagis tingut a bé pensar i comptar amb mi. Els qui em coneixen saben de la meua afició pels mitjans de comunicació. Al llarg de la meua activitat professional he col·laborat de vegades per la meua condició d'arxiver, historiador i cronista amb les nostres emissores, la desapareguda Ràdio Alcira de la SER, amb Ràdio Color i Ràdio Cristal, precedents d'Onda Cero, sí, i també en Alcira Ràdio. Ho he fet així mateix en mitjans de comunicació escrits en les edicions comarcals dels diaris Les Províncies i Levante el Mercantil Valenciano i en altres publicacions, entre les que recorde per més recents la revista El Cor i els mensuals Alcira News i el periòdico de aquí Ribera Alta i Baixa. També ho faig en Ribera Televisió. A partir d'avui, setmanalment, com has dit, durant uns minuts compartiré els dijous amb tots els oients un temps de ràdio on exposaré el meu parer, el meu punt de vista sobre diferents temes, alguns relacionats amb l'actualitat i altres no tant. Una cita del cèlebre escriptor i polític Ramon de Campoamor diu que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira y que todo es según el color del cristal con que se mira.
1: Sí, senyor.
2: Ve això a compte de que no tenen per què estar sempre d'acord amb els oients ni amb les meues opinions. Soc, com els oients, una persona lliure que creu en el contrast de pareixers, en la llibertat d'expressió, en l'estat de dret i, per suposat, en la democràcia. És per això que, parodiant aquells mestres de la ràdio valenciana dels anys 70 del segle passat, Ángel Carrasco i Luciano Romero, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí,
2: que opinaven a través de dos quartillas para la ràdio o a vista de peatón, títols de les seues seccions en la seua emissora, Ràdio Popular, acabarem sovint amb la frase que la nostra no deixarà de ser una opinió com una altra qualsevol. Partisc de la base de la proximitat i intentaré que eixe siga l'esperit, tractar temes candents i pròxims que puguen interessar als oients, al conjunt de la societat, i això sense més pretensions que les ja exposades. Ui, solament em presente i els done compte de les meues intencions. La crítica, quan hi haja, sempre serà constructiva. De fet, davant els problemes intentarem aportar solucions. Partís de la base, que segur que compartiran amb mi, de que ningú és més que ningú, de que tots hem de ser iguals davant la llei i de que els drets creen obligacions. Gràcies a Onda Cero La Ribera, gràcies, Luis, per obrir-me una vegada més les vostres portes, les vostres finestres, i tant de bo que puguem respirar i compartir aire pur i sa. La nostra pròxima cita, com bé has dit, el dijous 1 d'octubre.
1: Pues sí, tal que a esta hora, más o menos, y será el jueves 1 de octubre, porque el próximo jueves estamos en Algemesí.
2: De festes en Algemesí.
1: Tenemos fiestas y tenemos pues ya una serie de compromisos ahí adquiridos, evidentemente, que nos imposibilitan hacer la programación normal y habitual de cada día, ¿no? Pero bueno, sí que a partir del 1 de octubre pues ya retomamos la normalidad, estaremos aquí de nuevo en nuestros cuarteles de invierno ya y arrancaremos de alguna forma la temporada ya otoñal, con lo cual, bueno, pues ya tendremos nuestras secciones habituales. Así que te emplazo para el 1 de octubre y ya nos traes el primero de los artículos.
2: Muchas gracias, Luis.
1: En directo y de perfil, Aureliano Lairón, gracias. Hasta luego.
2: Adiós.
3: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
4: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
5: Niferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira.

0: lasciati val goyont nient.
1: El mes de setembre és una data assenyalada per als més menuts de la casa que ja tornen al cole després de les vacances d'estiu. Aquesta és una bona excusa per a reutilitzar els materials escolars que cada any suposen una despesa extra per a les butxaques dels pares. Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre. I al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
2: Si t'agrada el jazz, especialment les big band, viu la música un any més al festival Femo Jazz. Del 4 al 27 de setembre a Bèlgida, Ador, Museros i Carcaixent. Més informació a dival.es, Diputació de València.
3: Hay tantos modelos de cocinas, pero esa con la que sueñas, la tenemos. Tod Cocina. Ahora, por la compra del mobiliario de cocina con o sin obra, tienes hasta el 50% de descuento en electrodomésticos Elica. Máxima calidad. Solo hasta el 30 de septiembre. Ver condiciones en tienda. Tod Cocina. En San Vicente 342 en Valencia. También en Alicante y Murcia. Tod Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
4: Son 120,47, efectivo tarjeta.
5: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
4: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
6: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
7: Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno, La Ribera. Luis Méndez. Onda Cero.

0: poden assumir. La seguretat de les persones està per damunt de qualsevol debat.
1: I sepan que la Mostra Internacional de MIM de Suec arranca este jueves su 36 edición, consolidada como el epicentro del teatro gestual. Bajo el lema La mirada cómplice, el festival se celebrará hasta el domingo con el objetivo de estrechar la conexión emocional y la empatía entre los artistas y los espectadores. La programación de este año cuenta con la participación de una veintena de compañías de artes escénicas que ofrecerán un total de 45 funciones este año, con más actuaciones en la calle, como ha destacado la directora del MIM, Ángeles González.
2: Este año una de las novedades es que habrá más actuaciones en la calle. Afortunadamente tenemos una gran afluencia de público y sobre todo el fin de semana necesitábamos ampliar la programación para dar cabida a esa cantidad de espectadores que tienen el MIM como una opción de ocio cultural el fin de semana. Así que habrá un par de espacios más en la calle, más una propuesta itinerante.
1: Y de forma más breve, contarles que la playa de Cap Blanc de Cullera protagoniza el cupón de la 11 de hoy, integrado en la serie monográfica Playas con Bandera. Y el proyecto de transformación de la Plaza San Fermín de Señera ha supuesto para el Ayuntamiento conseguir el primer premio de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 2026. Hoy se entrega el galardón en Madrid. Nada más, les dejamos ahora con noticias de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes.
3: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: Más de uno Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
5: Torna a poc la normalitat en les zones afectades pel temporal de pluja torrencial. Bona vesprada. La zona zero de la Dana, una de les més afectades, va reviure la nit el malson que patiren en 2024. L'enviament de les alert, i si es va fer en temps i forma, torna a centrar la polèmica. En seguida els ho contem. També continua activa, recorden, l'alerta taronja. Ampliem esta informació. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. La província de València comença, com es dèiem, a recuperar la normalitat després d'unes pluges torrencials acompanyades de llamps, ràfegues de vent de 100 km per hora i inundacions locals. I amb 774 incidències registrades i 1.000 telefonades al 112, segons Emergències de la Generalitat, Núria Moreno.
6: Una tempesta que va descarregar amb força la ciutat de València i la seva àrea metropolitana, l'Horta Nord i Sud, Camp de Túria i part de la Ribera Alta. No ha deixat ferits ni danys materials greus, sí caigudes de branques i arbres, inundacions de baixos i passos subterranis i incidències en la xarxa de transport, arribant a mobilitzar el Consorci Provincial de Bombers de València els 25 serveis. El diluvi era tal que es va haver d'interrompre la circulació de metro en alguns punts i es van desviar fins a 12 vols. A esta hora ha recuperat la seva activitat a l'aeroport, totes les línies de metro i tramvia de Metro València estan en funcionament, també les de Rodalies, i en 13 municipis de València i Alacant s'han suspès avui les classes.
5: El temporal d'este dimecres es va viure amb nerviosisme i por en els municipis que van resultar afectats per la Dana i en els que també es van registrar algunes incidències. Amparo Sánchez.
7: A Torren les pluges han deixat algun pas subterrani i garatges negats. El DAI ha pogut comprovar l'efectivitat de les obres realitzades per a reduir el cabal del barranc de la Saleta. El seu alcalde, Guillermo Luján, reconeix que hi havia temor per la intensitat de les pluges.
8: Nos ha permitido avanzar en un poco de tranquilidad en el que no se desborde la zona urbana del agua del barranco de Saleta a las viviendas. Que se avance en tranquilidad y por tanto es un pasito. Nos ha aliviado de efectos complementarios, pero es verdad que llovió mucho y había afectaciones en bajos, pero la obra estructural, la zona urbana, nos ha mejorado.
7: A Catarroja este matí han anat recuperant la normalitat després que s'acumularà aigua per damunt de les voreres en les zones més baixes, segons ha confirmat l'alcaldessa Lorena Silvent, i en zones com el barri de les Barraques l'aigua va entrar en algunes vivendes, tal com destaca el president de l'entitat veïnal, Antoni Morellal. S'escoltem.
9: Hizo que se concentrara una gran cantidad de agua en una hora, superando los 40 litros, que hay algunos puntos que todavía se están haciendo tareas de limpieza.
10: Como no, en calle Pelayo, fatal. El barranco pues hasta arriba, encima pasan coches, entra agua sucia en la casa de la gente, entonces la gente está con miedo, está preocupada y está pues enfadada de que cada vez que llueva pase lo mismo.
7: Desde los comités locales de Merchants y Reconstrucción, la seva portaveu Ruth Moyano afirma que ha quedado demostrado que recursos no se han destinado a la protecció dels ciutadans.
11: han anat a parar a que se recupere tot el teixit econòmic de les grans empreses, perquè

0: vecina estava mair, clavegueramos que no podien absorbir l'aigua, túnels tallats... Com és possible que s'estiguen plantejant les administracions impermeabilitzar més encara? Necessitem terra que puga xuplar l'aigua? És que l'aigua ha de poder anar a parar a algun lloc? Si el que trobes formigó i asfalt, estem condemnats.
1: I els bombers no només hagueren d'atendre emergències, sinó que ells mateixos es veren obligats a buidar d'aigua la sala de coordinació i comunicacions del Consorci Provincial de Bombers de València, Ramon Pérez.
2: Heu denunciat UGT, des d'on critiquen que els professionals hagueren de treballar en condicions deficients, insostenibles i insegures. Marçal Montero, del sindicat, denuncia inacció per part de la direcció del Consorci, que depèn de la Diputació de València.
3: Los trabajadores, en lugar de prestar la atención correspondiente para los servicios y poder atender a los ciudadanos como corresponde, tuvieron que dedicarse a achicar agua de la misma sala, con el riesgo que supone, además, que estás trabajando con aparatos eléctricos y poder tener un accidente eléctrico.
1: Una de les polèmiques que ha sorgit després del temporal és si es va enviar a temps el missatge d'alert o va tornar a arribar tard, com ja va ocórrer en la Dana de 2024.
4: L'Associació de Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre ho té clar, va arribar tard i va tornar a posar en perill la ciutadania. Rosa Álvarez és la seva portaveu. D'altra banda, també critiques des dels partits de l'oposició, Compromís i PSPB acusen al Consell de tornar a arribar tard en la gestió de l'emergència. Joan Baldoví i Pilar Bernabé.
5: Hem vist imatges del metro funcionant quan estaven les vies anegades. Hem vist imatges de rescats i quan va arribar l'alarma, la sensació que hem tingut moltíssims ciutadans és que novament arribava tard.
6: Jo venia de l'incendio de Tuejar i, des de luego, me advertia de la mobilitat quan ja havia llegat a València hacía un mes.
1: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, sí que ha defensat l'enviament del missatge d'alert a les 10 i 8 minuts de la nit.
7: Assegura que es va actuar atenent els avisos de l'EMET, que les pluges, encara que molt torrencials, no van arribar a fregar els llindars del nivell roig. Només en eixe cas, en roig, s'envia el missatge de manera preventiva. Si no, com va córrer a nit, s'envia si cal actuar. I, segons el conseller, va caldre fer-ho perquè a partir de les 9 de la nit no només es van intensificar les telefonades a l'1-2, sinó que es van decretar alertes hidrològiques pel possible desbordament de llits i barrancs.
8: Lo que no podemos hacer es quitar la importancia de les alert y que la ciudadanía en un momento determinado deje de prestar atención a esta alerta. Porque cuando nos remitimos con antelación es porque el riesgo es más importante que el que tuvimos en el día de ayer o porque hay que tomar medidas porque puede haber desbordamientos.
7: El conseller insisteix que la responsabilitat davant les emergències és compartida, en que la meteorologia no és una ciència exacta i en que es va actuar conforme a la informació que es tenia, sense carregar contra la gestió de l'Agència Estatal de Meteorologia.
1: Les tempestes deixen una polèmica més, la cancel·lació del partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao quan la tromba d'aigua havia començat ja. La majoria dels aficionats tingueren problemes importants per eixir de la zona i tornar a casa.
2: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, considera que la Lliga de Futbol va actuar imprudentment. L'Ajuntament de València, recorda Pérez Llorca, havia suggerit abans que l'encontre se suspenguera.
9: A mí me parece una imprudencia, y me parece una imprudencia de la Liga. Miren, las decisiones de suspender o no suspender lo corresponden a los municipios. A mí me consta que el Ayuntamiento de Valencia recomendó que en una alerta naranja ese partido no se jugase. Es un poco incomprensible. O se suspendan por parte de los ayuntamientos actividades escolares y que en cambio se esté manteniendo un partido de fútbol. Ahí es donde creo que falta pedagogía, falta formación para todos a la hora de tomar decisiones.
1: I per avui, recorden, la EMET manté encara activa l'alerta taronja en la meitat sud de la comunitat per risc de pluja intensa acompanyada de tempestes, especialment en les zones de costa.
4: S'espera que seguisquen les precipitacions durant el dia i no es descarten tempestes localment fortes en la meitat sud, especialment en el litoral, on probablement seran molt fortes i persistents fins a les 3 de la vesprada i que poden deixar fins a 60 litres metre quadrat en una hora i acumular superiors a 120 litres metre quadrats en tan sol 2 o 3 hores. No obstant això, a última hora de la vesprada tendiran a remetre en general. L'explicació de l'origen d'estos fenòmens meteorològics que viu la comunitat és la dona d'avui el catedràtic de climatologia de la Universitat Jaume I, José Quereda.
10: El factor básico es la temperatura marina. Esas temperaturas que ha alcanzado el Mediterráneo de 30 grados no se han registrado, por lo menos desde hace 20 años, en los registros que tenemos nosotros. Con ese mar más cálido, la atmósfera tratará de corregirlo, ¿cómo? Enviando irrupciones de aire frío. Y esa irrupción de aire frío es lo que proporciona generalmente forma de danas o conocidas como gotas frías.
11: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Con

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Este dijous 17 de setembre, quan són les 2:30, arrenquem un programa en el que farem parada a les nostres emissores. Parlarem de molta música, però primer, després del dia d'ahir en la província de València, també en part de la d'Alacant, en eixe temporal, hem de veure com a poc a poc anem tornant a la normalitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, bona vesprada.
1: Com és eixe balanç?
2: Bueno, pues la província de València, com tu dius, recupera a poc a poc la normalitat després d'eixes pluges torrencials acompanyades de llamps, ràfegues de vent i inundacions locals que a nit ens van posar a tots una miqueta nerviosos. Mm. 774 incidències registrades i 1.000 telefonades a l'1-2, segons ha dit avui Emergències de la Generalitat. Se recupera la normalitat, però este temporal es va viure amb molt de nerviosisme i també amb molta por en els municipis que van resultar afectats per la Dana i en els que també es van registrar certes inundacions que van posar en perill alguns veïns. Una de les polèmiques que ha sorgit, Begoña, respecte al temporal és si es va enviar a temps el missatge és alert o va tornar a arribar tard, com ja va ocórrer en la Dana de 2024. Mm. L'Associació de Víctimes Mortals de Neu 29 d'octubre ho té clar, va arribar tard i va tornar a posar en perill a la ciutadania. Rosa Álvarez és la seva portaveu.
3: No, senyor Valderrama, no, senyor Pérez Llorca, no saben gestionar emergències, no saben anticiparse, en definitiva, no saben cuidar ni proteger a la ciudadanía. La EMET avisó que es su función, no de alertar, y hasta recalcó a partir de cuándo iban a ser más intensas las precipitaciones y ellos a verlas venir. Toda esa irresponsabilidad cuesta vida.
2: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha defensat l'enviament del S-Alert, diu que es va actuar atenint els avisos de la EMET, que estàvem en avís taronja i no en avís de nivell groc.
4: Lo que no podemos hacer es quitar la importancia del S-Alert y que la ciudadanía en un momento determinado deje de prestar atención a esta alerta, porque cuando nos remitimos con antelación es porque el riesgo es más importante que el que tuvimos en el día de ayer o porque hay que tomar medidas porque puede haber desbordamientos.
2: Les tempestes deixen una polèmica més, la cancel·lació del partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao quan la tromba d'aigua havia començat ja. La majoria dels aficionats tingueren problemes importants per tornar a casa. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, considera que la Lliga de Futbol va actuar de manera imprudent. Per avui, la EMET manté encara activa l'alerta taronja en la meitat sud de la comunitat per risc de pluja intensa acompanyada per tempestes, especialment en la zona de la costa. I tenim que recordar que amb aquesta alerta taronja es recomana evitar desplaçaments i no intentar mai creuar cap barranc o zona amb acumulació d'aigua.
1: Exactament. Algun apunt més?
2: Bé, les pluges per al camp han sigut positives. El primer balanç, l'Associació Valenciana d'Agricultors apunta a la pèrdua sencera de collites i d'hortalisses a l'Horta Nord, però també hi ha detectades incidències al camp de la Ribera i a infraestructures agràries. Així i tot, les pluges són positives per al camp.
1: Doncs actualitzarem totes aquestes dades a les 7:20 a la Brújula en la pròxima cita informativa. Gràcies, Amparo.
2: A tu, adeu.
1: Fins ara, perquè fem pauseta i continuem amb més assumptes així en Comunitat Valenciana, en la Onda.
5: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre, día sin coche, transporte público gratuito. Muévete. Conecta. Comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.

Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.

I en Comunitat Valenciana en la Onda és moment de fer ronda per les nostres emissores. Anem a fer parada avui en dos d'elles, ja saben, així a Onda Cero en la Comunitat Valenciana tenim eixa xarxa ampla de moltes emissores que fan que este programa i la nostra programació pues, estiga ben enriquida. Per això fem parada avui en dos ubicacions. Primer ens n'anem cap a Sagunt perquè allí volem descobrir tots els detalls del que està sent Sagunt.

0: Egipto sefardí. La nostra companya Maria José Jimeno ens ho conta des d'allí, des de Onda Cero Sagunt, a tot el camp de Morvedre, qui ha parlat amb la concejala de turisme de l'Ajuntament de Sagunt.
1: Sagunt torna este mes de...

0: per a descobrir la petjada de la comunitat jueva a Sagunt. I enguany, sota un lema que parla precisament d'incles, amor. L'objectiu és acostar veïns i visitants a una part de la història de Sagunt a través dels seus espais i dels relats de persones que van formar part de la seva comunitat jueva. Una mirada al passat que posa el focus en l'amor a la terra, a les arrels i a la memòria. Perquè el patrimoni sefardita no es troba únicament en els edificis o en els carrers, també estan els relats, en les tradicions i en la memòria. Dins d'aquesta programació encara queden oportunitats per a conèixer este patrimoni. Visites a la Xueria de Sagunt, totes elles en horari nocturn, a les 10:30 de la nit. Una manera diferent de recórrer este espai històric i d'acostar-se a la presència de la comunitat jueva a la ciutat. I també visites guiades al fortí del Grau Vell. Natàlia Antonino relatava la connexió de Sagunt amb la xarxa de xueries d'Espanya i també el per què hem de descobrir el fortí.
1: Pertenecemos a la red de juderías de España. También eso nos diferencia de otras ciudades a la hora de elegir nuestro destino como primer referente turístico. Y este año pues vamos a abrir recientemente ese fortín del Grau Vell, pues tanto el fortín del Grau Vell como las visitas guiadas a la judería en jornada nocturna nos ayuda un poco a comprender mejor qué es el legado y ese patrimonio judío. Hemos decidido que este año pues esa sensibilización con la propia ciudad y con el propio turista que nos visita puedan tenerla gratuitamente.
0: I per a qui vulga participar en una activitat pensada especialment per a gaudir en família, el programa reserva per al diumenge 27 de setembre una gincana per la xueria. Una proposta que permetrà conèixer este patrimoni d'una manera participativa i diferent. Així que ja sabeu, setembre sefardita, una oportunitat per a recórrer Sagunt, descobrir el seu passat sefardita i connectar a través dels seus carrers i les seues històries el passat amb el present.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Maria José Jimeno, la nostra companya Onda Cero, al Camp de Morvedre, a Sagunt, per eixa informació de la qual hem pres bona cosa de nota per a no perdre'ns ni un d'estos esdeveniments de, dins d'este Sagunto Sefardita, que tenen molt bona pinta, eh? Ja es va costant el cap de setmana i tenim que anar pensant en el que volem fer i com invertir el nostre temps. I si hi ha una nit a Requena en què la cultura eixa al carrer, perquè això tracta un poc de proposar-los coses, ja que demà divendres tindrem un especial i no ho podrem fer, ho fem avui. A Requena, eixa nit en la cultura, en la que la cultura ixa al carrer, és la nit en blanc, que enguany arriba ja a la seva 17a edició. Una nit amb museus oberts, visites, música, dansa i moltes propostes repartides pel centre històric. I entre totes aquestes activitats n'hi ha una que ens porta directament al passat, una sessió de cinema mut. Però atenció, de mut no tindrà massa, perquè estarà acompanyat de música en directe i d'una, diguem, explicació i una explicadora també. Ens ho conta des de Requena, Dani Rodrigo. Dani, molt bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, estimades Begoña i Andrea. Doncs sí, avui volíem proposar-vos un plan més cultural, perquè a Requena ens encanten els plans gastros i de vins, però també tenim propostes culturals impressionants. I és que la ciutat ja es prepara per a viure una nit molt especial, una nit que ja és tota una tradició, la nit en blanc, que arriba a la seva 10a edició i durant unes hores la ciutat es converteix pràcticament en un gran espai cultural a l'aire lliure. Hi ha un poc de tot, visites nocturnes, museus amb les portes obertes, música, dansa, teatre... I entre aquesta programació vos recomaneu una proposta que té un punt molt especial, perquè ens convida a mirar cap arrere per entendre una part de la història de Requena. A les 10 i també a les 11 de la nit, a la plaça del Castell, al costat de la Casa Museu de la Seda, es farà una projecció de dos curtometratges clàssics de cinema mut en format de 35 mil·límetres. Però així està la gràcia, serà cinema mut, però no serà cinema en silenci. Les projeccions estaran acompanyades de música en directe i d'una explicadora, recuperant d'alguna manera aquella manera de viure el cinema quan les pel·lícules encara no tenien veus ni diàlegs enregistrats. Álvaro Ibáñez és el propietari de Creacions a la Limón i és l'encarregat d'organitzar aquesta activitat i així ens contava al Más de Uno Requena les funcions de l'explicadora i per què a Requena no s'utilitzava el piano per acompanyar les imatges. Així utilitzaven un acordió. Ho escoltem.
4: aquí en Requena tenemos bien documentada esta figura del explicador en la persona de

0: del señor Juárez. Tenemos descrita en algunas crónicas de personas mayores que hablaron de él en algunos artículos publicados en la prensa local. Por documentación histórica lo tenemos además, lo encontramos en carteles, lo encontramos en entradas. Y bueno, pues esta era una figura muy importante porque estábamos hablando en aquel momento, porque estábamos hablando de películas mudas que necesitaban de su explicación. Por una parte era algo completamente novedoso para la gente. Y por otra parte tenemos que pensar dos cuestiones. Los rótulos que acompañaban las películas muchas veces estaban en inglés y cuando estaban traducidos mucha gente todavía no sabía leer, o sea, y leer con la rapidez además que requería poder enterarte de... Entonces la función del explicador era acompañar un poco en la interpretación de lo que estaba ocurriendo en la película. Que muchas veces se asocia el cine mudo al piano, pero la realidad en el cine rural es que aquí era difícil tener un piano, ¿no?, en nuestra zona. Quizá en alguno de los teatros más importantes de Requena sí, pero también hay que pensar que este cine que era ambulante, no podías plantearte la posibilidad de andar con un piano transportándolo. Entonces, aquí en las zonas rurales lo acostumbrado, lo normal es que hay que acompañar a un acordeón.
1: Y es que la actividad té una raó de ser molt concreta, servir per promocionar la magia proyectada a cine en Requena i Aldeas, el llibre de José Ramón Jiménez. Quan parlem de cinema, moltes vegades pensem en les grans ciutats, en els grans teatres, en les estrenes, però també hi ha tota una història darrere de les pantalles dels nostres pobles. Aquest llibre documenta precisament això, les sales de cinema que hi ha a ver a Requena i a les Aldees, els cartells, les fotografies, els documents i sobretot els records de les persones que van viure aquella època. De fet, la investigació recull la història de 14 sales de cinema, a més d'altres formes de projecció com el cinema ambulant. I jo crec que aquesta és una de les coses més boniques d'aquesta proposta de la Nit en Blanc, no sols mirar una pel·lícula, sinó entendre que significava anar al cinema fa dècades. Perquè el cinema era entreteniment, sí, però també era un punt de trobada, un lloc on quedar amb els amics, on conèixer altres històries i, en molts casos, una de les poques finestres que hi havia cap a altres mons. Així que, si algú té ganes de fer un viatge en el temps, el dissabte a la nit té una cita a la plaça del Castell de Requena. Cinema mut, música en directe i història local, tot en una mateixa proposta. I, evidentment, la projecció és només una part de la Nit en Blanc que convida a descobrir Requena d'una manera diferent, entrant als museus, recorrent els seus carrers i gaudint de jazz, teatre o dansa. Així que ja sabeu, dissabte a la nit a Requena la cultura no tanca. Les portes estaran obertes i el cinema també.

Doncs moltíssimes gràcies, companya Dani, per apropar-nos esta nit en Blanca Requena, que també és una iniciativa que ens encanta i que prenem bona nota també. Nosaltres estem aplegant ja a la fi del nostre programa, ens apropem a les 3 del migdia. Ara es quedaran amb notícies i també amb Por Fin, no sense abans acomiadar-nos amb la cançó de despedida d'avui, It's Raining Again, de Supertramp, de la qual ens parlava la nostra convidada d'avui. Paula Cubs ens deia que d'esta cançó és la que li recordava a la seva infància. Hem conegut un poc més a l'artista, que d'ací res tindrem aixe showcase meravellós d'Alacant, i amb la seva música, la música que forma part de la seva història, ens acomiadem dient-los gràcies per haver estat ahí a l'altre costat, per haver-nos acompanyat i haver-nos elegit, i ens tornem a escoltar demà a partir de les 2:30. Ara es queden a molt més ací a esta casa, a Onda Cero. Adeu.

històric del Vinalopó, amb el seu imponent castell de la Talaia, construït al segle XII. És una de les fortaleses més destacades de la província. Seguint la ruta cap al sud-est es troba el castell de Biar, un altre emblema de l'època medieval, per a continuar cap al castell de Sax, actualment un dels emblemes històrics de la comarca. Una altra parada obligatòria ens porta al castell de Petrer, amb la seva fortalesa medieval situada a la part alta del turó que domina la ciutat. La ruta culmina a Elx, on es troba el castell d'Altamira, una fortalesa que ha sigut testimoni de l'esdevindre històric de la ciutat. Situat al costat del riu Vinalopó i envoltat pel palmeral d'Elx, este castell combina l'arquitectura defensiva amb un entorn natural excepcional. La ruta dels castells al Vinalopó també convida a descobrir la gastronomia local, com el raïm del Vinalopó, els arrossos o dolços tradicionals. Una ruta enriquidora a través dels vestigis del passat, ideal per als qui busquen història, cultura i naturalesa. Així, el riu Vinalopó està cobert de castells i fortaleses, herència del pas dels àrabs per la seva història. La cultura àrab primer, la cristiana després, deixaren en aquestes terres un patrimoni d'indudable valor arquitectònic.

0: gasteiz. Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna, Sagunto y Gandía. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus!
1: En Algemesí, Reviscolem. I Reviscolem amb el sorteig de 4 premis de 50 euros en vals de compra per a gastar en els comerços i serveis associats a l'Agrupació de Comerç i Serveis d'Algemesí. Les teues compres en Algemesí tenen premi. Organitza Agrupació de Comerç i Serveis d'Algemesí AXA i col·laboren Ajuntament d'Algemesí, Unió Gremial, Fundació Caixa Algemesí i Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç. Reviscolem. Sorteig de 4 vals de 50 euros. Campanya vàlida fins al 12 d'octubre.
2: Acte de lliurament dels premis de la 24a edició del concurs de poesia i narrativa curta en valencià Vicent Andrés Estellés a Benimodo. Divendres 18 de setembre a partir de les 7:30 de la vesprada a la Casa de la Cultura amb l'actuació del grup musical Bèrnia. I per la nit, sopar Estellés. Acte de lliurament dels premis de poesia i narrativa curta en valencià Vicent Andrés Estellés, Ajuntament de Benimodo.
3: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada molt més tranquil·la que la d'ahir, encara que amb algunes tempestes fortes localitzades a la Marina Alta i al Pinós. Han arreplegat ahir 46 litres per metre quadrat en pocs minuts a primera hora de la vesprada. La d'avui dijous està sent jornada de balanç de danys a València i a la seva àrea metropolitana, i amb una pregunta repetida: va arribar a temps les alertes d'ahir a la nit? Bona vesprada, gràcies per triar-nos. De seguida sentim diverses valoracions al respecte. Actualitzem la resta de l'actualitat d'avui i sabrem als esports què passarà finalment amb el Llevant Atlètic de Bilbao, que fou cancel·lat ja enmig d'eixa autèntica tromba d'aigua. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te. Connecta. Compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
3: Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 18 al 22 de septiembre. Conforama.
1: Vesprada molt més tranquil·la en comparació

0: La que teníem ara fa just 24 hores, encara que este dijous ens ha continuat deixant tempestes fortes. Per exemple, la caiguda a primera hora d'esta vesprada a la Marina Alta, amb 46 litres per metre quadrat al Poble Nou de Benitatxell, 37 a Ondara o 32 a Pedreguer. Més al sud, una altra tronada estàtica ha deixat vora 30 litres per metre quadrat al Pinós, al Vinalopó Mitjà. Alguns carrers s'han vist puntualment plens d'aigua, però les incidències en tots estos punts han sigut més bé puntuals i molt localitzades. La tendència és a dir a poc adeu ja a les pluges. València i la seva àrea metropolitana han recuperat ja pràcticament tota la normalitat, que tenen encara algunes incidències també molt localitzades, com ara, per exemple, el túnel del Parc Central de Torrent, que va quedar a nit completament cobert per l'aigua. S'atengueren vora 800 incidències i 1.000 telefonades al telèfon d'emergències 112. Tot per unes tempestes molt potents que anaven avançant molt lentament i que es van trobar en arribar al litoral amb una mar mediterrània molt calenta. Ixa és una de les claus per al catedràtic de climatologia de la Universitat Jaume I de Castelló, José Quereda.
1: El factor básico es la temperatura marina. Esas temperaturas que ha alcanzado el Mediterráneo de 30 grados no se han registrado, por lo menos desde hace 20 años, en los registros que tenemos nosotros. Con ese mar más cálido, la atmósfera tratará de corregirlo, ¿cómo? Enviando irrupciones de aire frío. Y esa irrupción de aire frío es lo que proporciona generalmente forma de danas o conocidas como gotas frías.
0: Molt afectada també la zona zero de la Dana, apunta a més de complir-se 2 anys de la barranca del Veïnat. Ho va viure amb un lògic nerviosisme perquè molts carrers van acumular també molta aigua. Amparo Sánchez.
2: A Torrent les pluges han deixat algun pas subterrani i garatges negats. A Aldaia han pogut comprovar l'efectivitat de les obres realitzades per a reduir el cabal del barranc de la Saleta. El seu alcalde, Guillermo Luján, reconeix que hi havia temor per la intensitat de les pluges.
3: Nos ha permitido avanzar en un poco de tranquilidad en el que no se desborde la zona urbana del agua del barranco de Saleta a las viviendas. Que se avance en tranquilidad y, por tanto, es un pasito. Nos ha aliviado de efectos complementarios, pero es verdad que llovió mucho y había afectaciones en bajos, pero la obra estructural, la zona urbana, no s'ha mejorado.
2: A Catarroja este matí han anat recuperant la normalitat després que s'acumularà aigua per damunt de les voreres en les zones més baixes, segons ha confirmat l'alcaldessa Lorena Silvent. En zones com el barri de les Barraques, l'aigua va entrar en algunes vivendes, tal com destaca el president de l'entitat veïnal, Antoni Morellà. Els escoltem.
4: Hizo que se concentrara una gran cantidad de agua en una hora, superando los 40 litros, que hay algunos puntos que todavía se están haciendo tareas de limpieza.
5: Como no, en calle Pelayo, fatal. El barranco, pues hasta arriba, encima pasan coches, entra agua sucia en la casa de la gente, entonces la gente está con miedo, está preocupada y está pues enfadada de que cada vez que llueva pase lo mismo.
2: Des dels comitès locals d'emergència i reconstrucció, la seva portaveu, Ruth Moyano, afirma que queda demostrat que els recursos no s'han destinat a la protecció dels ciutadans.
6: Han anat a parar a que se recupere tot el teixit econòmic de les grans empreses, perquè així n'estàvem ahir, clavegueràms que no podien absorbir l'aigua, túnels tallats... Com és possible que s'estiguen plantejant les administracions impermeabilitzar més encara? Necessitem terra que puga xuplar l'aigua? És que l'aigua ha de poder anar a parar a algun lloc? Si el que trobes formigó i asfalt, estem condemnats.
2: Afirma que quasi 2 anys després de la dana segueixen sense conèixer els plans d'emergència dels ajuntaments i sense rebre formació per a saber què fer quan es produeixen fortes pluges.
0: Els bombers no només hagueren d'atendre emergències, sinó que ells mateixos es venen obligats a buidar d'aigua la sala de coordinació i de comunicacions del Consorci Provincial de Bombers de València. Heu denunciat avui UGT, des d'on critiquen que els professionals hagueren de treballar en condicions deficients, insostenibles i insegures. Marcel Montero, del sindicat, denuncia inacció per part de la direcció del Consorci, que depèn de la Diputació de València.
7: Los trabajadores, en lugar de prestar la atención correspondiente para los servicios y poder atender a los ciudadanos como corresponde, tuvieron que dedicarse a achicar agua de la misma sala, con el riesgo que supone, además, que estás trabajando con aparatos eléctricos y poder tener un accidente eléctrico.
0: I ara la pregunta que ens fèiem en portada. Va arribar a temps l'alerta massiva als mòbils? Va ser suficient enviar-la a les 10 i 8? Per al conseller d'emergències, per a Juan Carlos Valderrama, sí, es va enviar a temps. Núria Moreno.
8: Assegura que es va actuar atenent els avisos de la EMET, que les pluges, encara que molt torrencials, no van arribar a fregar els llindars del nivell roig. Només en eixe cas, en el roig, s'envia eixe missatge de manera preventiva. Si no, com va córrer a nit, s'envia si cal actuar. I segons el conseller, va caldre fer-ho perquè a partir de les 9 de la nit no sols es van intensificar les telefonades a l'112, sinó que es van decretar alertes hidrològiques pel possible desbordament de llits i barrancs.
9: Lo que no podemos hacer es quitar la importancia de les alert y que la ciudadanía en un momento determinado deje de prestar atención a esta alerta, porque cuando nos remitimos con antelación es porque el riesgo es más importante que el que tuvimos en el día de ayer o porque hay que tomar medidas porque pueda haber desbordamientos.
8: El conseller insisteix que la responsabilitat davant les emergències és compartida, en que la meteorologia no és una ciència exacta i en que es va actuar conforme a la informació que es tenia sense carregar contra la gestió de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: Per a les víctimes de la Dana, les alertes d'avui no va arribar a temps, va tornar a arribar tard. Amparo Piqueres.
10: L'Associació de Víctimes Mortals de Neu 29 d'octubre, o TECLAR, va arribar tard i va tornar a posar en perill a la ciutadania. Rosa Álvarez és la seva portaveu.
11: No, señor Valderrama. No, señor Teletiorca. No saben gestionar emergencias. No saben anticiparse. En definitiva, no saben cuidar ni proteger a la ciudadanía. La EMET avisó que es su función, no de alertar, y hasta recalcó a partir de cuándo iban a ser más intensas las precipitaciones y ellos a verlas venir. Toda esa irresponsabilidad cuesta vida.
10: Critiques també des dels partits de l'oposició. Compromís i PSP acusen al Consell de tornar a arribar tard en la gestió de l'emergència. Joan Baldoví i Pilar Bernabé.
12: Hem vist imatges del metro funcionant quan estaven les vies anegades. Hem vist imatges de rescats i quan va arribar l'alarma, la sensació que hem tingut moltíssims ciutadans és que novament arribava tard.
13: Jo venia de l'incendio de Tuéjar i, des de luego, me advertia de la movilitat quan ja havia llegado a València a Siembra.
14: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
15: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
16: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
0: Són les 7:29. Avui ha declarat davant la jutgessa de la Dana Avelino Mascarell, que és el responsable del Consorci Provincial de Bombers de València. Ho ha fet per segona vegada perquè la magistrada va tornar a citar-lo. En esta ocasió ha afirmat no recordar res d'aixes telefonades que alcaldes i alcaldesses feren als bombers i a les diferents institucions alertant de la barrancada als seus pobles. Per a l'advocat Armand Galán presenta la declaració i aixa falta de record és més bé una falta de respecte.
17: Jo crec que vindre així a no recordar absolutament res o recordar exclusivament que es parlara de Forata em pareix una vergonya a tota la gent que venim i una instrucció que porta ja més d'any i mig, si no m'equivoque.
0: La campanya citrícola està a punt d'arrencar a Castelló, però ho fa amb preocupació entre els agricultors. La Unió Llauradora alerta que les primeres operacions estan tancant-se amb preus inferiors als de campanyes anteriors, en un context, a més, marcat per l'augment dels costos de producció. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
18: El portaveu de la Unió, Carles Peris, reclama estabilitat en les cotitzacions i confia en que la situació puga millorar conforme avance la campanya.
19: Ha tingut un increment de cost molt elevat per a produir enguany els productors de la província i, per tant, necessitem que sigui una campanya estable. Esperem revertir un poc la situació més endavant, que sigui una campanya amb preus estables i bons, perquè l'aforo igual a la província de Castelló, és un aforo baixet.
18: La Unió també advertís de l'increment de les importacions de cítrics procedents de tercers països que, segons assenyala, poden restar quota de mercat a la producció valenciana en este inici de campanya.
0: La Confederació Nacional d'Entitats amb ELA valora positivament les mesures aconseguides amb la reforma de les lleis de discapacitat i dependència, però afirma que queda pendent que les ajudes en les etapes avançades de la malaltia siguin valorades com una atenció sanitària. Amparo Sánchez.
2: Afirmen que si la mesura està recollida en la llei no hi haurà possibilitat que siga derogada per futurs governs autonòmics. José Jiménez és president de CONELA.
20: No són unes ajudes sociales, són unes ajudes sanitàries. Nuestro estado dista mucho de un acompañamiento y de un apoyo social. Es una atención sanitaria. Entonces, hoy un acto sanitario en España no tiene ningún tipo de coste, ningún tipo de copago. Ese argumento es el que nosotros planteamos para solicitar el que se elimine el copago dentro de las ayudas de la ley ELA.
2: Creuen que és un avanç important que s'inclou la compatibilitat del complement de gran invalidesa perquè els permet a aquells pacients amb ingressos baixos completar-los i que puguen viure amb una major qualitat i ampliar la cobertura de les cures les 24 hores del dia.
0: Disney fa front als últims dies de rodatge de la nova pel·lícula Enredados, que està sent filmada a la ciutat de la llum d'Alacant. La companyia cinematogràfica nord-americana reivindica que els estudis alacantins són idonis per a projectes molt ambiciosos. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
21: La compañía ha abierto las puertas del complejo audiovisual para hacer balance de su estancia aquí en Alicante y anunciar que la Ciudad de la Luz puede volver a ser enclave de futuras producciones. Por parte del Consejo, la consellera de Industria, Marian Cano, ha querido destacar esos 40 millones que ha dejado esta superproducción en nuestro territorio y que además se multiplican de forma indirecta, un territorio que por fin despega en la industria audiovisual.
22: Producciones como Enredados vuelven a situar a la Comunidad Valenciana en el mapa mundial de la industria audiovisual. Estamos hablando de una superproducción que alcanzará los 120 millones de impacto indirecto. Además, que ha movilizado a más de 1.000 personas y ha generado más de 2.500 contrataciones.
21: Disney desembarcó hace 9 semanas en Alicante para trasladar a la acción real la película Enredados. Y no solo en la Ciudad de la Luz, porque han rodado en distintas localizaciones de Alicante, la Comunitat Valenciana o incluso en Tarragona.
0: I Salvament Marítim ha rescatat 17 persones que es trobaven en una pastera en aigües pròximes a Alacant. Va ser la passada nit en plena inestabilitat atmosfèrica i sense la llum del dia. Les persones migrants van ser rescatades i traslladades fins a la costa, on van poder ser finalment ateses per part dels efectius de la Creu Roja. De les pluges parlem també als esports. Els companys Sergi López, Víctor Lluc i Jordi Andrés acabaren ahir banyats al Ciutat de València. Edu Esteve, què tal?
23: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Va ser el partit que al final va acabar directament cancel·lat.
23: Sí, avui l'endemà del partit que no es va jugar, però sí, que hauria d'haver sigut suspens molt abans. Sí. El Llevant ha anunciat en un comunicat que el seu conseller delegat, Pepe Dambila, prepara una carta a la Lliga perquè reflexionen sobre els horaris i els protocols davant d'aquestes alertes. I ja tenim data per al partit. Serà el dimecres 21 d'octubre a les 8 hores en el Ciutat de València, aquest partit davant l'Atlètic Club de Bilbao. I pel que fa al València, preparant ja el següent compromís davant la Reial Societat. Víctor Lluc, bona vesprada.
24: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs el València ha tornat a la faena per a començar a preparar el partit del diumenge davant de la Reial Societat al camp de Mestalla, amb Òscar Sánchez a la banqueta i amb dubtes perquè Guido Rodríguez ha treballat en solitari amb més molèsties al peu després de la trepitjada que va patir en el partit davant el Deportiu Alavés i s'ha tractat en el gimnàs, però apunta que sí que podrà estar en el partit. El que no estarà serà Luis Rioja, que ha recaigut de sa lesió en la planta del peu, i estem pendents avui també de les proves a Dan Juma, que té molèsties, avui no ha treballat, i veurem a falta de 3 dies si podrà estar o no el davanter al partit del diumenge.
23: Gràcies, Víctor. Avui el Villarreal tanca la jornada de primera divisió. Omid Sekut, bona vesprada.
25: ¿Qué tal? Muy buenas. El Villarreal afronta una nueva oportunidad de ganar su primer partido de la temporada. Visita al Málaga en la Rosaleda, en un partido donde no estará Juan Foyt por lesión y donde podría haber rotaciones respecto al partido del lunes frente al Betis, con jugadores como Alex Freeman, Nathan Saliba, Sergi Cardona o Ayoce Pérez, que podrían tener la oportunidad de ser titulares.
23: Gracias, Omid. Alel Sanselmi dice a Oberta la puerta, pero el cambio a la portería. Felipe Canals, bona vesprada.
26: Buenas tardes, el Elche juega mañana a las 9 en el RCD Stadium contra el Español de Manolo González. Ojo, porque Martín Anselmi, el técnico franjiverde, ya no confirma la titularidad de Matías Dituro. dice que mañana conoceremos la alineación, pero no ha sido tan claro como el pasado viernes en la previa del choque en San Mamés, cuando dijo que jugaría al 100% el meta argentino. Está cometiendo errores, Dituro, en este inicio de temporada. Y en el DAO ya ha sido presentado Javi Calleja como nuevo técnico del Club Deportivo Eldense. Firma hasta 2028.
23: Gracias, Felipe. Ya la CAN, ya tenía al Hércules preparante el partido davant del Torremolinos. David Esteve, buena desplada.
1: Buena desplada. El Hércules ha trabajado hoy en el Rico Pérez, escenario del partido que va a disputar el conjunto alicantino este domingo a partir de las 8:30 de la tarde frente al Juventud de Torremolinos. Busca a Beto Compain la primera victoria como local del curso tras las dos decepciones frente al Atlético madrileño y ante el Real Murcia. La buena noticia es que Oben va a debutar por fin después de superar sus problemas musculares.
23: Gracias, David. Eso es el que tenía más moral.

0: Molt bé, gràcies, Edu.
1: Adeu, fins demà.
0: I pendents encara de les pluges, de les tempestes, les que encara podem tindre sobretot a Alacant, també a les comarques del sud de València, encara poden produir-se algunes tempestes en estos punts, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. De cara a demà divendres es mantindrà la inestabilitat, ja no tindrem pluges ni tempestes importants, però sí es mantindrà la nuvolositat i també el descens de les temperatures que hem tingut en aquestes últimes hores. Així està la Comunitat Valenciana 17 de setembre de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa, de l'actualitat esportiva, així a la brújula d'Onda Cero, Marta García ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero La Ribera. 106.0 FM.
4: Acte de lliurament dels premis de la 24a edició del concurs de poesia i narrativa curta en valencià, Vicent Andrés Estellés, a Benimodo. Divendres 18 de setembre a partir de les 7:30 de la vesprada a la Casa de la Cultura amb l'actuació del grup musical Bèrnia. I per la nit, sopar Estellés. Acte de lliurament dels premis de poesia i narrativa curta en valencià, Vicent Andrés Estellés, Ajuntament de Benimodo. ¿Buscas coche? En Spoticar Alcira lo tenemos claro. Somos líderes en vehículos de ocasión multimarca con un gran stock de seminuevos y kilómetro cero listos para ti. Tasamos y compramos tu coche al momento. Y además financiamos a tu medida para que estrenar coche sea más fácil que nunca. Ven a Spoticar Alcira en la Avenida dels Drets Humans frente a la Clínica Tecma. Y en Xàtiva, Carretera Manuel Alcira. El coche que estás buscando te está esperando.
5: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio. Porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada. Porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio, tu publicidad. En A3 Media Radio.
2: Llama a Onda Cero 96 241 7559 o envíanos un correo electrónico publicidadlaribera@ondacero.es.
5: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.